a més amb ja, na mitjana. Jo vi torne mot se caja he senyorita, magar per vi, na ja ne que